0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Rompe-lo, rompe-ho, trenca.
4: Sí?
5: La Carmi era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
6: Li vaig dir, Camila,

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vale, i podeu tirar sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

try.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: estos pares.
1: Estoy envuelto en llamas y voy.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

tant informe tràgic de tetràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, cut the sauce.
2: It's lit.
3: Parte mita, dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

responsable del que pugui seguir. Uf. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: El que vull que fem ni ho et a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: empieza por tú.
1: Smiki, va a pasar, te toca tú.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: He vist llum, la porta mig oberta, he entrat sense fer soroll.

a tots. He escoltat a temps.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. D'altra banda, des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat a Sánchez que deixi pas a un nou president socialista sense necessitat d'anar a les urnes, però el PSOE ja ha apuntat a la formació de Carles Puigdemont, que té al seu abast, dona suport a la moció de censura que vol plantejar el Partit Popular per aconseguir aquest objectiu. I a Rodalies, la circulació de trens a l'R4 s'ha restablert entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord després d'haver estat interrompuda al voltant d'una hora per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. Renfe ja ha informat que manté el servei alternatiu per carretera, de moment entre les dues estacions i amb parades intermèdies. I pel que fa a la revetlla, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Del total d'arrestats, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Pel que fa a la meteorologia, avui es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. Tenim també més successos. El conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui el Barça disputa el quart partit de la final de la Lliga CB amb l'obligació de guanyar per forçar el cinquè i definitiu davant del València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

M'he deixat mig rinyon aquest pa despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born. Ens vam jurar que mai no seríem vençuts.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

y cartera.

0: Oasis FM. Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. En marxa des de les 9 d'aquest matí la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i on ha negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també nega que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ratifica la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i critica les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no dimitir per falta de dignitat. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan. Segons ha pogut confirmar la CN de fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i després va fugir. Cap a 9:15 de la nit, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient al camí i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident i ara haurà de compareixer davant la Fiscalia de Menors. En mobilitat, la circulació de trens de rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. Rodalies informa també que la línia R4 ha interromput la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació per una incidència a la infraestructura i tampoc circulen els trens de la línia R11 entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. I encara més incidències a Rodalies, perquè la circulació tota la línia R3 es troba suspesa per un incendi que s'ha produït a la zona de Granollers-Canovelles. La línia de tren que uneix l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà està oferint servei alternatiu per carretera. Passem ara al Pla Alfa, que recordem continua en fase d'alerta a 132 municipis de dues comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya també manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, caixa o faixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana. Els blaugranes, a partir de les 8, necessiten guanyar per forçar el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Hòstia, puta, com has estat amb arribar-hi a la
1: parada? Fas el teatre, fes el...
0: Però, home, no.

ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze Safaja pel foc forestal que s'ha declarat al terme municipal. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat. Protecció Civil precisament ha enviat una alerta als mòbils d'aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Abans ja s'havia demanat el confinament d'un càmping proper, tot i que el foc no avança en aquella direcció. Hi ha mobilitzades 25 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aeris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment el dret, on a hores d'ara hi ha la part més activa d'aquest foc. Prèviament s'han prioritzat les descàrregues del flanc esquerre que anava en direcció al municipi i la cua està ancorada a la carretera, que precisament també està tallada al trànsit. Precisament per aquest perill d'incendis es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat, precisament ja no pels incendis, sinó per la calor, 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb aquesta onada de calor. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides sobretot entre Ponent i l'Empordà. I repassem en successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I parlem en política, ja que el Ministeri d'Educació espanyol ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat en la franja del 0-3 i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que és el que ja s'està aplicant a Catalunya. També recull els 22 de primària i els 25 a secundària que apareixen al projecte de la llei que està tramitant al Congrés. I passem en plana cultural, ja que les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça de forma exitosa el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i acabat la seva actuació amb el 7 de 9 en folre. En canvi, la colla joves Xiquets de Valls han tancat també una gran actuació amb el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilla. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
4: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
3: Per presentar la poeta Clementina Arderiu ens acompanya Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana i coautora de l'antologia Tres poetes de Cadaqués.
5: Està bé lo de conèixer la persona i la personalitat de Clementina Arderiu, perquè la referència que se'n té així en general és que és la que va ser, vaja, la dona d'en Carles Riba. I aleshores, doncs, se sap poc d'ella i quan comences a entrar-hi més dius, caram, quina personalitat, no? Clementina Arderiu, doncs per mi una dona forta, una dona valenta, però una dona que va saber compaginar el que era la seva època i el seu entorn amb tot un món interior riquíssim que portava dins i que portava una gran sensibilitat, que la va portar i que va poder treure, que va portar a escriure i ser una de les capdavanteres com a dona publicar. El Sam Abrams, en l'antologia aquesta, que és de l'últim, molt important aquesta, Jo era el Can, gent, diu que, bueno, que era en aquell moment que estava solitària com a dona que havia publicat. Per tant, doncs, una dona que va saber superar, diguem-ne, doncs, el que era en aquell moment, doncs, tot el seu entorn, sense faltar-hi, perquè complia com a bona catòlica i, sobretot, donava molta també valor i els seus poemes i els seus escrits ho diuen, al seu paper de mestressa de casa, i que això comporta, doncs, ser mare dels fills, bona esposa, etc. Va ser una dona molt completa, molt completa, i llavors, doncs, i això, amb sis poemaris.
3: Nascuda el 1889, fou educada per continuar el negoci familiar, el taller i la botiga d'argenteria. Formació que va complementar amb els estudis de piano i de francès. Era una gran lectora, escrivia poesia i tenia una sòlida cultura.
5: Es va presentar, per escrivir poesia, es va presentar amb uns jocs florals. I aquests jocs florals, que el 1912, si no m'equivoco, doncs aleshores els va guanyar la Flor Natural. I llavors era la reina de la festa. Qui era el president del jurat? El poeta Carles Riba. Clar, se'n va quedar prendat, perquè havia vist al començament de veure qui era la Catalina Riba, no? La veia retratada com una dona clàssica, així com si fos, bueno, molt, molt, una dona que diries que era molt austera, tal, tal. Però la seva neta, la filla del segon fill, Oriol, la Cèlia Riba Vinyes, la descriu com una persona molt bonic, molt amable, molt simpàtica, molt bonica, i que els amics de la família, doncs, més d'una vegada la van agafar com a model. El Carles ja feia ja tertúlies literàries i tal, i llavors van passar a fer-ho també anar a l'argenteria, per així aleshores doncs tenir més relació.
3: Una relació que esdevingué matrimoni després de superar l'escull de l'edat. Clementina Arderiu era 4 anys més gran que en Carles Riba, i en el context de l'època això no agradava gaire. Grans poetes i pares de 4 fills foren una parella molt ben avinguda.
5: Eren no només marit i muller, van marit i muller, no només no, perquè van tenir 4 fills, sinó que, a més, doncs, bueno, compartien doncs, tertúlies literàries, viatges, vull dir, tenien una relació també, que tampoc no era tan freqüent en l'època, també molt d'amics i col·legues, de parlar de totes aquestes coses.
4: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Clementina Arderiu, veus indispensables.
3: 1912, Jocs Florals de l'agrupació excursionista Déu i Pàtria. Clementina Arderiu és guardonada i recull la Flor Natural. Allí coneix el seu marit, Carles Riba, un dels grans poetes del nostre temps que posa nom al preuat Premi Carles Riba de Poesia. Podríem pensar que Clementina Arderiu va viure a l'ombra del seu marit, però res més lluny de la realitat. Va ser una dona absolutament independent, poèticament parlant, i ens en va deixar testimoni escrit en el seu segon llibre, L'Alta Llibertat, publicat el 1920, concretament en el poema Cançó de la vella confiança, que en recita Rosa Ardit.
5: A l'amat i donades totes les claus, jo tinc les seves i fem les paus. Però resta una cambra al fons del fons, on entrar no podríem ni breus segons. Tantes forces ocultes, tants pensaments, allà dins són escàpols a tots moments. Bé seria debades sutjar-hi un poc, l'aldarull colpiria més que no un roc. Contentem-nos d'una ombra o d'un ressò, que ell es dugui els seus comptes com els duc jo. Som molt amics, jo t'ho explico tot, no? I comentem tot, però aquí cadascú amb el seu estil i la seva poesia, entens? Vull dir que està molt bé aquest cançó de la vella confiança, no?
6: Sí, sí, una dona absolutament independent, en molts sentits, però poèticament, evidentment,
5: sí.
6: No està lligada a Carles Riba, sinó que té la seva pròpia personalitat.
5: Sí, sí.
6: Però molt bé t'ho has dit, Animes.
3: Cançons i elegies és el seu primer llibre, publicat l'any 1916, on hi trobem la compilació dels textos escrits des de 1913. 4 anys més tard arribava L'Alta Llibertat, un recull de 35 poemes on Clementina es mostra en plenitud, amb un llenguatge acurat i ple de musicalitat, un dels trets més característics de la seva poesia, i on també hi veiem la influència d'en Josep Carner. Amb en Carles Riba compartia opinions. Eren companys de professió, però no tant en qüestió d'influències.
4: Rosa Ardit.
5: Ells es donaven suport a l'un a l'altre i es comentaven i a veure, molta gent de la que jo conec que escriu, com és natural i evident, té algú que és més amic, on, i no ha de ser necessàriament de la família, no, un altre poeta, un altre novel·lista, un altre assagista, el que sigui, amb el qual comentes la teva obra i perquè algú abans de publicar et digui, et faci veure doncs, bueno, el que pots millorar i el que pots treure, no? Llavors ells tenien les seves converses. La influència del Carles Riba, no. Es diu també que tenia influència d'en Josep Carner, clar, pensa, ell escriu en l'època, entre l'època del noucentisme i de la poesia postsimbolista. Llavors, del Carner diuen que li ve el fet de tenir moltes composicions de poemes amb l'estructura de la cançó, com també en Carner. Però el cas és que ella sempre havia llegit molt i li agradava molt la poesia popular. Llavors, doncs, jo penso que això li ve, el fet de la cançó, de l'estructura aquesta, li ve de la poesia popular. Que compta, perquè ella, amb la seva formació musical, alta formació musical, doncs la musicalitat en la llengua la mira molt, la té molt treballada, no la mira, la té molt treballada, diguem-ho millor, no? La treballa molt. Aplica un gran rigor en la musicalitat de les paraules, dels versos, dels versos. I, per tant, doncs, no només escriu amb cançó, perquè, per exemple, hi ha un poema del primer llibre, Cançons i elegies, que està molt bé, que es diu Anacreòntica, perquè és l'estructura del poeta grec Anacreon, per exemple, no? Vull dir que sí, que una mica, no dic que no, però vaja, tenia la seva pròpia personalitat. Això per una banda. També deia en algun moment si Maragall, perquè hi ha un poema, que hi ha algun vers, però vaja, això ja no tant, no? Això ja queda molt... Bueno, però de Carner sí que diuen, per exemple, doncs Carner.
4: Veus indispensables. Clementina Arderiu.
7: El segon poemari de Clementina Arderiu, L'alta llibertat, hi trobem l'actitud amb què encara situacions vitals com la mort o la solitud. Sentiments com la gelosia o la desgana. Ens mostra un procés de creixement personal que va unit al camí de la vida. I ho fa des de l'optimisme, l'esperança i la religió. L'encomanar-se a Déu, acceptar la vida amb els seus entrebancs. Una obra emmarcada en la poètica noucentista. En aquests 35 poemes n'hi trobem 4 que són versions de Rabindranath Tagore, amb la fortuna que el manuscrit original es conserva amb el seu fons personal a l'Arxiu Nacional de Catalunya. D'entre els poemes, en voldríem destacar el que porta per títol El pendís, on es mostra la personalitat i la sensibilitat d'Arderiu, una reflexió sobre el paper de la dona en aquella època, relegada a la llar i amb moltes dificultats per poder desenvolupar la seva part artística i cultural. Raquel Martínez ens en recita un fragment.
8: Jo deia ahir, ésser i sentir, fortuna rara. Perquè la gent, rosec mesquí, no s'enamara d'ésser i sentir. I era per mi, goig pur, més ara, per un pendís, rodoladís, jo faig ma via. Un pas amunt i en llisco sis. Si defallia per mon pendís, tan dret i llis rodolaria. Si em vull salvar, bé cal pujar, no mirar enrere. En l'aire sols puc esguardar que en la vorera l'herba assecar i es revoltar sa cavallera. Fragment del poema El pendís, de Clementina Arderiu.
4: Veus indispensables.
7: Els primers anys del matrimoni Riba-Arderiu transcorren entre viatges, el naixement dels seus fills i la literatura. Clementina publica l'any 1936 el poemari Cants i paraules, però el 17 de juliol d'aquell mateix any esclata la Guerra Civil Espanyola, fet que canviaria el rumb de moltes vides, entre elles la de la família dels dos poetes.

0: En un primer moment, decideixen quedar-se a Barcelona. Els motius? Els seus ideals i la lleialtat d'en Carles Riba cap a les persones de l'Escola de Bibliotecàries, que depenien d'ell. L'any 1938, Clementina Arderiu obté el Premi Folguera per Sempre i Ara, una obra que no veia la llum fins al 1946, perquè el final de la guerra, el 39, obligaria la família Riba Arderiu a emprendre l'exili.
1: Rosa Ardit.
2: El Carles Riba, l'arribada efectivament a la guerra, arribada el 38 i tal, doncs va decidir marxar a l'exili, bueno, van haver de marxar, com aquell que diu, perquè eren simpatitzants del catalanisme i de la república. Llavors era prou com per tenir-li, en fi, per haver de marxar. Llavors, doncs, ella s'hagués pogut quedar, potser, però va decidir, evidentment, no l'anava a deixar, i també van decidir que s'anaven ella i, bueno, ella anava amb ell, evidentment, i amb els fills, i es van emportar els fills, també. L'exili va ser molt dur. Fam, misèria, bueno, en fi, tot el que van passar, tots, tremendo. Té tres poemes dedicats a això. En Carles Riba, llavors, va haver de començar també a fer, per exemple, traduccions al castellà, quan ell era un gran hel·lenista, i havia fet traduccions al català, doncs, d'un Eurípides, de Sòfocles, de part de l'Odissea, vaja, etc. I, bueno, i de l'alemany, que també sabia, del francès, de tal... I van haver, doncs, això. Va ser un tall important.
0: Després de 4 anys d'exili a França, el 1943 tornen a Catalunya. Els primers mesos són acollits a casa d'una amiga abans d'instal·lar-se novament a Barcelona. Van ser anys durs de fam i misèries, i la tornada a la ciutat no va ser del tot propícia per a Clementina.
2: Llavors van tornar al 43. Per un cantó van estar, diguem-ne, contents de tornar, perquè els dos fills grans, que eren el Jordi i l'Oriol, havien arribat un any abans, havien tornat, vaja, tornat un any abans, perquè el gran, el Jordi, tenia l'edat del servei militar, i si no s'hagués presentat hagués estat declarat pròfug. I, bueno, aleshores van arribar, però bueno, la primera cosa, li havien, quan arribar a la casa que tenien llogada a Sarrià, li havien robat el piano. Això de robar-li el piano, això és una cosa importantíssima, perquè ella tocava molt bé el piano.
0: La música i la poesia en Clementina Arderiu eren vida, passió i professió. I la pèrdua del piano en arribar de l'exili va ser un episodi més de la duresa i misèries de la guerra i la postguerra.

0: set escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
1: Han passat ja 8 anys des que Clementina Arderiu rebé el Premi Joaquim Folguera per Sempre i Ara. Ens situem a l'any 1946, quan finalment es publica. Una edició acompanyada de 5 litografies en color de la pintora russa Olga Sakharov, instal·lada a Catalunya fugint de la Primera Guerra Mundial. Clementina formava part del Cercle d'Amistats de la Pintora, una colla de dones artistes i intel·lectuals, entre les quals hi trobem les escultores Lluïsa Granero i Maria Llimona, o l'escriptora Elisabeth Malder. Poesies completes, publicat el 1952, inclou el poemari Sempre i Ara, ampliat amb 14 poemes, on hi trobem els capítols Sentiment de guerra i Sentiment d'exili, que inclouen els 3 únics poemes d'aquest caire escrits per la poeta.
2: Prec en la guerra. Perdó de les victòries, de les desfetes, de les batalles, perdó, senyor. No m'esgarrifa la mort a penes. Viure m'espanta. Perdó, senyor. El món que féreu no us acontenta i ara el voldríeu millor, senyor? Gràcia pels joves que a mira esperen. Per ells voldríem blavor, senyor. L'estiu s'acaba. Raïm de serva volia messa. Perdó, senyor. Carroll sense nombre que va esgranant-se esdeveníem. Senyor, perdó. Sempre i ara. Sentiment de la guerra. 1936-1950. Clementina Arderiu.
0: Veus indispensables.
1: La tornada de l'exili obre una nova etapa per a Clementina Arderiu. La família s'instal·la en un pis de l'Avinguda de la República Argentina, que serà un punt de trobada d'intel·lectuals i de resistència cultural.
0: Rosa Ardit.
3: Les reunions de resistència entre, bueno, amb el Carles i els altres escriptors, que els que havien fet l'exili interior, com si diguéssim, no? També, perquè dels altres, doncs, ja va bé que ja sabem que van tornar molt tard, i alguns que van anar a Xile, i en fi, i tal, que ens van anar més a prop, anar a França. Va continuar, ella va continuar i participava com els altres en les tertúlies literàries i, en fi, fent aquesta mena de resistència i parlant, perquè amb ella, quan va arribar aquí, i això que, per el que deies, no? Una de les coses, a part del piano, una de les coses que li va doldre molt, que evidentment són aspectes diferents, és com estava tractada la seva llengua. El fet aquest la va marcar, bueno, li va doldre especialment, a part de tota la misèria que suposava, d'una Barcelona tristíssima, grisa, res a veure amb el que s'havia viscut, no? Aquesta mena de consol i entre ells de donar-se suport també i d'intentar veure si per un altre dia tenia doncs, bueno, una solidesa per poder treure després a fora els llibres, sí.
1: Una placa de bronze identifica l'edifici on residia el matrimoni. Seria el seu últim domicili, un espai on intel·lectuals i poetes amb trajectòries consolidades compartien inquietuds amb les noves generacions en un període de postguerra, un acte de rebel·lia davant del règim. Tornen els viatges a l'Alemanya Federal i a la Gran Bretanya, i la inspiració. I fruit d'aquesta, els poemes Des a dir, publicat el 1959 i guardonat amb el Premi Ossa Menor i el Premi Lletra d'Or.
2: Ara que ja de tanta cosa torno, no em pregunteu, que no sabria dir-vos per quina brida m'he sentit lligada. El cor encara vol gronxar-se desbocat a les barques de la fira. I dic que sí, que en mi tot clama d'esma cap a aquella petita esbojarrada. I ja no sóc, sinó una dona absorta, amb la veu i amb el riure, que s'aturen. Sempre i ara, del poemari, és a dir, 1936-1950.
1: Però 1959 va ser també l'any de la pèrdua d'en Carla Riba.
3: De la mateixa manera que l'últim llibre, aquest, el de L'esperança encara, va sortir també una mica més tard. El Carles va morir el 1959. Llavors, quan va morir ell, ella va quedar, diguem-ne, com buida, no? Amb la relació que tenien va ser un cop, evidentment, i aleshores va estar 2 anys sense escriure. Després va anar escrivint, i al final, doncs, bueno, es va publicar l'últim llibre, L'esperança encara.
0: Veus indispensables. Clementina Arderiu.
1: La mort de Carles Riba provoca un parèntesi en la vida de Clementina Arderiu, però no va deixar d'escriure, i 10 anys després arribava L'esperança encara, el poemari amb el que va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or de poesia. Hem citat les influències poètiques i alguns dels cercles propers a Clementina Arderiu, molts compartits amb el seu marit, com l'amistat amb la poeta Rosa Leveroni, amb un fet que Rosa Ardit destaca.
3: L'any 1953, aleshores es va afegir un aspecte singular en la vida d'ell, de la Clementina, clar, i del Carles. D'entre tots els amistats escriptors i tal que tenien, tenien també força amistat amb la poeta Rosa Leveroni, que havia estat alumna del Carles quan ell feia classes a l'Escola de Bibliotecàries de Barcelona. Llavors, doncs, havien visitat Cadaqués, hi havia una amistat i admiració per part de la Rosa Leveroni respecte al Carles, no? Llavors, doncs, la Rosa Leveroni va organitzar una col·lecta, diguem-ne, va organitzar amb un grup d'intel·lectuals i escriptors, però també hi havia altres tipus d'intel·lectuals, per recollir diners i regalar-li en el Carles Riba, el motiu del seu 60è aniversari, una caseta de pescadors, i a partir de llavors, doncs, bueno, també la Clementina va... La Clementina, dic la Clementina perquè parlem d'ella. La Clementina i el Carles, clar, i la família Riba, doncs van compaginar també el fet de les estades també a Cadaqués. I el que és maco d'aquí, i també lliga amb la poètica, és que ell aquí, doncs, això que dèiem, no? Hi ha un poema que sí que m'agradaria llegir perquè és molt, molt representatiu de la meva cambra Cadaqués. La meva cambra Cadaqués. M'han fet marinera gent en volta. Cadaqués m'ha pres el cor, perquè la meva caseta és gentil com un exbot. M'hi portaren una imatge amb cara fina i greu. Entre el meu son i el meu dia, la cambra fa resplendent. Quina angoixa em pot estrènyer si la Verge em fa costat? Tinc Montserrat amb l'aurora pel balcó que dona al mar.
0: Veus indispensables.
1: Una dona capdavantera que va saber conviure en equilibri amb la poeta i la mestressa de casa, amb la Clementina i la senyora Riba. Mirall i companya d'altres dones, com la Maria Antònia Salvà.
3: Una dona capdavantera, sens dubte, capdavantera, perquè, a veure, i que va ser una mica també una mica mirall d'alguna altra capdavantera, com per exemple la Maria Antònia Salvà, que clar, que estava a les Illes, no? Ella també se sentia bastant sola en el seu moment. I quan va rebre un llibre que es li va enviar el 1917, aquest primer llibre de la Clementina, Cançons i elegies, la Maria Antònia Massanet té un estudi que llavors diu: si hagués de citar totes aquelles coses que m'han corprès a dins el vostre llibre, no acabaria mai. I llavors les cartes que s'intercanvien, que se'n van enviar, diu, posen de manifest tant la simpatia mútua com el respecte mútu i la visió dels rols de gènere. Clar, perquè això sí que no tenia massa amb qui parlar-ho.
1: El seu net, Pau Riba, va musicar l'any 1994 alguns dels seus poemes. Us recomanem que ho gaudiu. Nosaltres no voldríem acabar aquesta secció sense escoltar-ne un que està unit estretament a la Clementina, el nom, i que escoltarem de la veu de Rosa Ardit.
3: Clementina em dic, Clementina em deia. Altre temps jo fui un xic temorega. El nom m'era llarg, igual que una queixa, i em punyia el cor quan les amiguetes, per fer-me enutjar, molts cops me'l retreien. Quin nom més bonic, deia alguna d'elles, però no t'escau, és nom de princesa. Ai, quin nom més estrany, moltes feien. I jo, al fons de tot, sentia l'enveja dels seus noms tan clars de Maria o Pepa. Clementina em dic, Clementina em deia. Però un any se'n fuig i un altre any governa. Aquell nom que abans feu amb ma timidesa i es tornà després una dolça fressa sobre el llavi nu, jo mateixa el deia, ara més honor i més meravella. Cap nom no és tan vell damunt de la terra com el que l'amat em canta a l'orella. I entra en el recés de l'ànima meva i em puja el cervell i em clou les parpelles. Del cel, de l'amor, tombava una estrella. Ara el nom em llu damunt la testa. Clementina em dic, Clementina em deia.
0: Clementina Arderiu. Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir.

0: Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
0: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
3: Escriptora, periodista i feminista, Montserrat Roig Franz i Torra és un dels grans referents de la literatura catalana contemporània. Aina Torres i Reixac, poeta, escriptora i periodista, autora de Montserrat Roig, La memòria viva, i creadora de l'espectacle poètico-musical La mirada violeta, Marçal i Roig, ens acompanya per fer un recorregut per la vida i l'obra de l'autora. Montserrat Roig va créixer entre la literatura i el teatre, amb un pare que es mou en un ambient intel·lectual i cultural i que s'envolta d'autors com Prudenci Bertrana, i amb una mare avançada a la seva època.
0: Aina Torres i Reixac.
4: Montserrat Roig va néixer el 13 de juny del 46 i va néixer al barri de l'Eixample, de Barcelona, un barri que és molt present en totes les seves novel·les, i també és molt present l'amor a la llengua i a la literatura que va viure a casa seva. La seva mare, l'Albina, era una dona molt avançada al seu temps. Ella ja escrivia també periodisme, escrivia fins i tot contes, escrivia articles, etc. No? I aquest amor a la llengua la seva mare li va inculcar. De fet, la seva mare, quan estava a punt de fer 60 anys, va aprendre a conduir, es va apuntar a la universitat, era una dona molt moderna, que en principi això també li va influir a la Montserrat Roig. Era feminista la mare, per tant, aquí també veiem una influència, i el pare, el Tomàs Roig, també escrivia i era molt aficionat al teatre. Després veurem aquesta afició al teatre com l'involucra a la Montserrat Roig. I de fet, el pare de la Montserrat Roig va ser un dels primers assessors literaris d'ella. El que feia la Montserrat Roig és que ella tenia 6 germans més, no? I explicava que una mica per destacar davant dels altres germans, el que feia és que les primeres provatures literàries les escrivia en un full, els hi deixava a la taula del despatx del seu pare sense dir-li res, i el seu pare, també sense dir-li res, li tornava a corregir. Per tant, feien aquest joc, no? Ella deia que era una mica per destacar davant de la resta de germans, i podíem dir que el pare va ser el primer assessor literari. Ella recorda que l'amor a la literatura li ve des de petita. Ella deia, diu, el meu pare, la meva mare, la meva àvia, diu, tots els meus germans, tothom a casa havia tingut llibres a les mans. Per tant, en aquest sentit l'influencia.
3: De la primera etapa escolar no en té pas el millor dels records.
4: Ella, la petita, va anar a una escola, la Divina Pastora, que era religiosa. No en té bon record, d'aquella escola. Diu, no us perdono que no m'ensenyessin a pensar ni a dubtar, que no m'ensenyessin res. I, de fet, feia ironia, no? Deia, els col·legis de monges van ser una gran escola de l'ateisme. I després va canviar. Va anar a l'Institut Montserrat, un institut que li va agradar més.
0: Veus indispensables.
5: Vaig patir 10 anys de monges, enmig de nenes boniques, fines, delicades, folk i torrianes, dolçament esporuguides del món, d'uniforme polidíssim i d'ànima sempre a punt per al martiri. Ovejitas del Senyor, futurs gallimarsots morals de la nostra enllaminidora classe mitjana. Perdoneu, l'educació mugenca em castrà el meu possible sentit de l'humor. Molta roba i poc sabó. Montserrat Roig.
3: L'afició al teatre del seu pare, que sempre la portava amb ell quan era petita, provoca que amb 15 anys Montserrat Roig s'apuntés a l'Escola d'Art Dramàtic d'Adrià Gual.
4: I a l'Escola d'Art Dramàtic d'Adrià Gual, allà va conèixer alguna de les persones que més la influenciarien al llarg de la seva vida. Allà va conèixer Maria Aurèlia Campmany, l'escriptora feminista per excel·lència, una de les pioneres del feminisme a Catalunya, que de fet també ha influït altres escriptores, evidentment, com Maria Mercè Marçal, etc. No? També va conèixer Pilar Aymerich. Pilar Aymerich era la gran amiga de Montserrat Roig, la seva companya en el periodisme, no? Perquè la Pilar Aymerich era fotògrafa, feia les fotografies, i la Montserrat Roig escrivia els reportatges, i juntes doncs, van anar, van fer molts, i tenen moltes anècdotes, no? que de fet en el llibre recullo, no? De quan anaven juntes i feien aquests reportatges. I allà també va conèixer el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, que van ser molt amics al llarg de la seva vida i que també va ser un assessor literari de Montserrat Roig. Les novel·les que anava escrivint li deia Pepito, perquè li deia així, el Josep Maria Benet i Jornet, què et sembla aquest llibre? No? I Josep Maria Benet i Jornet l'anava assessorant també.
3: Montserrat era la sisena de 6 germans, una família que va viure sempre al cor de l'Eixample, un espai i un temps, el de la infància, que sempre seria present a la vida de l'autora.
4: Doncs que aquests patis tancats de l'Eixample, no? Aquests interiors d'ella, els patis també que veia a l'escola, després també les va traslladar a les seves novel·les. Aquell llimoner que tenia a casa com a símbol del pas del temps també el va traslladar a les seves novel·les, però no només aspectes concrets com els patis, el llimoner, sinó que també la mateixa importància de la infantesa se li veu a tot el que fa. I sobretot en aquestes entrevistes que fa de personatges, els hi pregunta a tots sempre per la seva infantesa, perquè ella creu que d'alguna manera o altra t'ha marcat, i és que amb ella la va marcar.
0: Veus indispensables. Montserrat Roig.
3: 1963. Montserrat Roig comença la carrera de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. 7 anys després, el 1970, es doctorà. Uns anys de descobriments, provatures i moltes experiències que l'ajudarien a triar el seu camí.
4: També va a les classes clandestines
0: Aina Torres i Reixac,
4: que diu que és del Joaquim Moles, que era un mestre. I quan va a la universitat, ella fa provatures al bar de la facultat, que diu que escrivia amb olor de salsitxes de Frankfurt de fons, no? Perquè el bar de la facultat veien un Frankfurt, i ella allà anava fent les primeres provatures. Quan té 19 anys, guanya el primer premi literari, que és per una prosa que guanya els Jocs Florals de Caracas de Venezuela per un treball titulat La Fals. Però després, el moment important, diguéssim, és el desembre de l'any 1970. Ella està al monestir de Montserrat tancada, juntament amb altres intel·lectuals que protestaven contra el procés de Burgos, que va condemnar mort a uns membres d'ETA. Ella sempre explica que hi va entrar com a llicenciada, perquè hi havia una llista de les persones intel·lectuals que estaven allà tancats, i era Montserrat Roig llicenciada. Però sí que és veritat que un dia, quan estan allà tancats, entra una persona i diu: qui és Montserrat Roig? No? Ella s'aixeca, diu: soc jo. I aleshores diu: enhorabona, acabes de guanyar el Premi Víctor Català. I en aquell moment era un premi molt important, de fet li permet publicar el seu primer llibre, un recull de contes, Molta roba, poc sabó i tan neta que la volen, i aleshores explica que a partir d'aquell moment, quan ja feien referència a qui havia tancat el monestir de Montserrat per protestar contra el procés de Burgos, ja deien Montserrat Roig, escriptora. És a dir, era un premi important.
3: Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen és un recull de narracions, la primera de 4 obres que completen el cercle. Ramona Adeu, publicat el 1972, El temps de les cireres, del 1977, i L'hora violeta, del 1980. Reculls on se'ns mostra la vida de la petita burgesia de Barcelona des del segle XIX fins als anys 70 del segle XX, i que té com a protagonistes 3 generacions de les famílies Ventura Claret i Miral Peix. La sexualitat femenina, les relacions de poder entre sexes i els rols socials establerts són alguns dels temes que l'autora posa damunt del paper. En aquells moments, ella treballava en l'Enciclopèdia Catalana, però l'any 1971, en un moment de crisi, l'acomiaden.
4: I a partir d'aquest moment, del 1971, és quan decideix que es dedicarà professionalment a escriure. No ho tindrà fàcil, perquè molts dels seus companys creien que perdia el temps escrivint. Ella tenia remordiments, perquè deia, moltes vegades m'aixecava al matí, se'm cremaven les torrades, perquè potser s'havia passat la nit abans escrivint, i no dedicava prou temps als seus fills, però també deia, la majoria d'homes que escriuen no tenen remordiments, perquè n'hauria de tenir jo, no? Però una mica sempre aquesta consciència o aquesta llosa, no?, de ser dona i escriure, de no poder-te dedicar prou als teus fills, i aquest feminisme que ja hi és amb ella i es va despertant, perquè és que també ho viu en pròpia pell, no?, aquesta discriminació. Perquè més deia, diu, arriba l'hora de concedir temps, energia a l'amant, al marit, a l'home que diu que t'estima molt, però que no suporta que cremis les celles i engreixis el cul durant la nit davant de la remaleïda màquina d'escriure. És a dir, ella ja anava veient què implicava ser dona i haver triat escriure i dedicar-se professionalment a això. Tot i això, i haver de pujar sola els seus dos fills, publica molt, gairebé una quarantena de llibres amb només 20 anys. I llavors és quan arriben les seves novel·les, no? Ramon Adéu, El temps de les cireres, L'hora violeta, etc. Els contes, que el primer i l'últim seran també un recull de contes, El camp de la joventut, i Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, que m'encanta, perquè reflexiona sobre això que dèiem, no?, sobre com et condiciona el fet de ser dona i escriure, com veu la literatura, de vegades també, no?, el periodisme.
3: El temps de les cireres va rebre el Premi Sant Jordi de novel·la l'any 1976, un nou reconeixement a la seva trajectòria literària. Una obra on hi trobem la Barcelona marcada pels últims anys del franquisme.
0: Veus indispensables.
5: La Natàlia, que hauria volgut escriure el que sentia en aquell moment, buscar un angle que recollís la lluminositat d'un dia tan vell i pensant en Puig Antic, que ja no donaria cap fruit. Fragment de El temps de les cireres, Montserrat Roig.
4: Amb literatura decideix escriure en català, en aquell moment, i a més ho diu d'una forma molt clara, diu, escric en català per tres raons. Diu, primer, perquè és la meva llengua, segon, perquè és una llengua literària, i tercer, escric en català perquè em dona la gana. No? I a més hi aporta aquesta mirada femenina en les seves novel·les. Ella el que fa és que agafa de protagonista aquestes dones que la història ha tancat a dintre les cases per haver de cuidar els seus marits, els seus fills, i ella ho explica d'una forma preciosa, i és que obre les finestres i els balcons per veure, no?, perquè coneguem aquestes dones que la història ha tancat a dintre les cases. Per tant, el feminisme, no?, també hi és en les seves novel·les.
0: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Montserrat Roig.
3: El periodisme i la literatura es van entrellaçant en la trajectòria de Montserrat Roig, com també ho fan el feminisme i la política.
4: El periodisme el que li permet en un primer moment...
0: Aina Torres i Reixac.
4: És a dir, ella el que vol és escriure literatura, però el periodisme és el que li dona diners, perquè viure de la literatura és molt complicat. Ella explica que és mecenes d'ella mateixa. És a dir, durant un temps es dedica a fer periodisme, li agrada, també, i molt. I hi ha qui diu que era millor periodista, fins i tot, que escriptora de narrativa, I a més li permet desconnectar també d'aquest món més interior, no? Aquesta barreja jo crec que li agradava, no?, d'ara combinar periodisme amb literatura. Però també ho fa per una qüestió pràctica, que és que el periodisme és el que li dona diners. Moltes vegades trucava a la Pilar i Maric, Pilar, anem a fer un reportatge. Aleshores feien un reportatge i quan tenia suficients diners el que feia és que anava normalment fora de Barcelona a escriure les seves novel·les i es tancava allà. Moltes vegades li demanava a algú que es cuidés dels seus fills mentre ella estava escrivint, i escrivia de forma intensa, potser escrivia les novel·les en un mes i mig o dos, 10 hores diàries, perquè és l'única manera que podia compaginar amb els fills, etc. Normalment ho feia en període de vacances i escrivia aquestes novel·les.
3: Quan Montserrat Roig es tancava a escriure, no volia que la molestessin, fins a tal punt que quan un dia va entrar un lladre a casa i el seu fill la va voler avisar, li va dir que si no era urgent no la molestés, i evidentment no la va poder avisar. Anècdotes a banda, tornem a agafar el fil del periodisme.
4: va aconseguir destacar en un món altament masculinitzat. De fet, ella va dirigir programes de televisió, es va posar davant de les càmeres de televisió, és a dir, va arribar lluny. Coneixem el programa Personatges, que és un programa fantàstic, que de fet ella deia el franquisme ha silenciat a molta gent de la cultura catalana que li hagués tocat doncs, ser present en els mitjans de comunicació i no ho ha pogut ser, i ella el que fa és que aquesta gent tingui presència, no? I els puguem veure i una mica reparar doncs, aquest dany que havia fet el franquisme. No? I aleshores ella doncs, es posa a entrevistar a gent que si fas un repàs doncs, és una delícia, no? Des de Neus Català, Ovidi Montllor, Estellers, Fuster, etc. No? Són unes entrevistes que us recomano moltíssim, moltes d'elles es poden, o, crec que al final les van posar totes, es poden trobar.
3: Però Radio Televisió Espanyola atura el programa El Convidat 49. La censura, sota la premissa que ja no queden més convidats interessants per entrevistar. Salvador Espriu i Dalí van quedar a la llista dels pendents.
4: S'havia dit que era per una qüestió política, no? I fent el llibre vaig trobar les declaracions d'un directiu de Ràdio Televisió Espanyola, de Jorge Arandes, que va ser el director gerent, que, evidentment, doncs sí, ho reconeix, no? I diu... Montserrat Roig, militant comunista, introduïa en el programa preguntes d'evident matís ideològic, sense la necessària neutralitat informativa. Per això fou suspès el programa. Per tant, aquí veiem la prova de que realment era per qüestions polítiques i no perquè no hi haguessin més personatges interessants per entrevistar.
3: Censurades també van quedar les entrevistes que ja havia preparat per a Josep Maria Benet i Jornet i Vicent Andrés Estellers. Però l'any 1981 hi ha canvis a Radio Televisió Espanyola i pot gravar 3 programes més. La censura arriba fins i tot al Congrés i al Senat, i tot i que el 1978 rep el Premi Mundo d'Entrevistes, la col·laboració amb Radio Televisió Espanyola s'acaba aquí. El seu és un periodisme compromès, i Montserrat Roig és molt conscient, en un moment de la seva trajectòria, que no tothom posa en pràctica aquests valors.
4: Però sí que és veritat que diu els últims anys que se sent separada una mica d'aquest periodisme que grogueja, d'aquest... Primer també tenia reticències de posar-se davant d'una càmera de televisió perquè ho veia com un mitjà manipulador, un mitjà de masses, després ja s'hi troba bé, eh? Però sí que critica un tipus de periodisme doncs, sí, que grogueja, etcètera, no? Ella pensa que feia un periodisme compromès, valent, d'investigació, va col·laborar més de 20 publicacions i, a més també va col·laborar de forma regular al Periódico i a l'Avui amb aquells articles. I ella, per exemple, un exemple de com posava la mirada, no? Diferent. Els treballadors de la Motor Ibèrica, que era una fàbrica que hi havia a Sant Andreu, estaven de vaga i ella, en lloc d'entrevistar els treballadors, va entrevistar les companyes dels treballadors, no? Per veure com vivien elles la vaga. Doncs potser es dedicaven a preparar el menjar perquè ells poguessin, és a dir, una mica tota la feina invisible que feien les dones. Ella intentava fer això, no? No anar a la mirada típica, sinó anar a una mirada diferent i moltes vegades, doncs, compromesa, feminista, etc.
0: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
3: El feminisme és inherent a Montserrat Roig. Explicava que quan va arribar a la universitat començà a ser conscient del masclisme, fins i tot de com ella normalitzava el seu paper, mentre els altres deien que trencava rols. Se'n va anar adonant al llarg de les etapes de la seva vida de tot el que hauria de lluitar.
4: Ella deia que el feminisme era la ideologia que més l'havia reconciliat amb ella mateixa.
0: Aina Torres i Reixac.
4: I deia que els homes no podien ser lliures si seguien oprimint les dones, no? Per ella era molt evident. Era un feminisme que situava, per això, en un context polític alliberador. Ella era comunista, per tant, deia que el situava en la cruïlla entre marxisme i feminisme. I deia que la llibertat de les dones, advertien els homes, o els deia, no implica la vostra esclavitud, no? De la mateixa manera que els homes no podeu somiar ser lliures si seguiu oprimint les dones, no? I diu De fet, que el feminisme és la ideologia que l'havia explicat amb ella mateixa. Per tant, realment li donava molta importància. I ho veiem en tot, no? Abans et comentava d'aquest periodisme que intentava posar el focus en les dones, no? Aportar una mirada diferent i posar el focus en les dones, i en la literatura feia igual. A més, també fa una feina d'anar recuperant escriptores, dones que l'havien precedit, entrevista sempre, intentar tenir aquesta mirada de dir no entrevisto sempre homes, no? Perquè els referents ens hi hem trobat també nosaltres, els referents sempre quan érem més joves o l'institut, etc, eren homes, no? I hem hagut d'anar fent aquesta feina, no? Maria Mercè Marçal ho deia, d'anar a la recerca i captura de les mares literàries escamotejades, no? I ella fa de forma expressa aquesta cerca de dones, tant periodistes del món de la cultura, etc, per entrevistar-les, no? A més, també publica assaig feminista. Ella expressament publica Tiempo de Mujer, Mujeres en busca d'un nou humanisme, publica, i a més també participa en conferències feministes, no? Per tant, el feminisme amara en tot en la seva vida i, per tant, en la literatura, en el periodisme, en el seu dia a dia, o fins i tot, malauradament, no?, amb la seva malaltia, el càncer de pit, ella en va fer una reivindicació feminista i va dir que s'havien de destinar més diners a malalties que només eren de dones, no? Per tant, el feminisme era transversal en tota la seva vida i, per tant, en la seva obra, i molt, molt important.
3: Una obra molt significativa, pionera en el context i època en la que s'escriu, és Els catalans als camps nazis.
4: Quan el va escriure, va ser un encàrrec, i estava embarassada del seu segon fill i va patir molt. De fet, deien, ostres, tenien por que avortés, fins i tot, perquè va escoltar històries molt dures. Moltes de les persones que explicaven aquestes històries era la primera vegada que ho explicaven a algú. I ella encara recorda que era mirada perduda, no?, dels testimonis dels supervivents, no? I, de fet, Pilar Aymerich té algunes fotos, també, no?, que va fer que es veu aquesta mirada perduda. Va ser molt dur escoltar aquestes històries. Ho va passar malament. Ella ho va escriure amb sang, suor i llàgrimes, va patir molt, però realment va fer una feina que ara encara avui en dia és la més completa que hi ha. De fet, a la mateixa Neus Català deia que Montserrat Roig era la mare dels deportats, perquè en aquest sentit va ser, doncs, pionera. I també és molt important és a dir, la intenció de recuperar la memòria històrica. Ella, de fet, en tota la seva obra hi ha aquesta intenció, no? Ella deia, si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria, i en el periodisme, en la literatura, i evidentment en Els catalans als camps nazis, hi ha aquesta intenció de memòria històrica, de dir, hem de recordar el nostre passat per no cometre els mateixos errors, però també per saber d'on venim i per saber cap on podem anar, no? I Els catalans als camps nazis és la gran prova d'això. De fet, ella tenia por fins i tot que l'ataquessin pel carrer, i una prova va ser que alguns dels exemplars dels catalans dels camps nazis estaven a una distribuïdora i un grup feixista va atacar la distribuïdora i es van cremar alguns exemplars. És a dir, ho estava escrivint en un moment realment molt, molt delicat, no? I ella deia, el feixisme està en nosaltres, a les nostres cases, al carrer, convertit en sexisme, en racisme, en classisme, i aquesta intenció, aquest pròleg que fa explicant, no?, com n'és d'important recuperar la memòria històrica, no?, i la memòria dels que ens van precedir. Ella es considerava una filla forçada del franquisme i va voler, doncs, posar veu a tots aquests silencis que havia implicat el franquisme. Per tant, Els catalans als camps nazis és una obra molt important que va escriure amb sang, suor i llàgrimes, i que val molt la pena, doncs, de tornar a llegir.
3: Publicada l'any 1977, Roig dedicà 3 anys a entrevistar 41 testimonis catalans deportats als camps de concentració. Franco encara estava viu. Estem parlant dels anys 1973 al 1976, i no tothom va voler parlar amb ella.
0: Veus indispensables.
5: La guerra era a les acaballes. El 15 de gener de 1939, les tropes del general Franco s'havien apoderat de Tarragona. El 26 de gener entren a Barcelona. El 4 de febrer ocupen Girona. Començava l'èxode per a milers i milers de catalans que havien iniciat, 3 anys abans, la resposta a la insurrecció contra la República. Alguns d'ells havien de conèixer els desastres d'un altre

0: Veus indispensables. Montserrat Roig.
1: Un any abans de la seva mort, Montserrat Roig va escriure Digues que m'estimes encara que sigui mentida, un recull d'articles i reflexions des de la mirada de la dona que escriu.
2: Faig un espectacle que es diu La mirada violeta, abans ho parlava.
0: Sí. Aina Torres i Reixac.
2: Perquè just Maria Mercè Marçal també reflexiona molt similar a sota el signe del drac, que seria com l'equivalent, no? I també em sembla molt interessant una reflexió que fan, que és la mirada bòrnia o l'ull estràvi, cada una li diu diferent, però que és el mateix concepte. I és que les dones, quan escrivim, no?, tenim una doble mirada. Una mirada que mira cap enfora i que el que vol és volar lliure, sense prejudicis, com que vol escriure lliurement com fan els homes. Però sempre tenim aquesta mirada que mira cap endins, que s'està reivindicant perquè som conscients que som discriminades pel fet de ser dones. I aquesta mirada és, també s'ha anomenat escriure des de la fúria, és aquesta fúria que tenim les dones que escrivim, i és molt interessant aquesta reflexió que fan les dues, tant Marçal com Roig, sobre això, no? Aquesta doble mirada que anem tenint, que hi ha moments que ens ve de gust escriure una cosa que no ens haguem d'estar reivindicant sempre, d'escriure lliurement, però hi ha moments que diem ostres, volem escriure des d'aquesta fúria i des d'aquesta reivindicació. Hi ha una part d'això que també hi és en el Digues que m'estimes encara que sigui mentida, també en l'obra de Montserrat Roig, i això és molt interessant, com reflexiona, no?, sobre la literatura. És un assaig que us recomano moltíssim i que realment és fantàstic.
0: Veus indispensables.
3: Sempre he envejat els escriptors que han nascut al món de les paraules davant l'espectacle, sorprenent, canviant, immens de la natura. És la màgia del desordre natural davant el rígid ordre humà de les ciutats, perquè quan triem l'ofici d'escriure, triem també la soledat, i aquesta és difícil de sentir en un espai urbà. Fragment de Digues que m'estimes encara que sigui mentida. Montserrat Roig.
2: A veure, el que feia normalment a casa és que feia els esquemes de les novel·les, perquè per escriure la novel·la s'havia de concentrar més, no? Però feia els esquemes. Tenia, quan vaig fer el llibre, vaig anar a l'arxiu i tenia unes targetetes que anava fent, doncs, els esquemes, no?, els personatges, etc. Però també és important, que abans ho he apuntat una mica i ara que parlem d'això, de veure quines condicions hi havia darrere de les seves novel·les, no? Perquè molts homes, doncs, tenien molt més temps per fer-ho, però ella, havent de cuidar els seus dos fills, el que feia és això, marxava normalment vacances, moltes vegades eren vacances d'estiu, que els seus fills no anaven a escola, i aleshores buscava algú que li cuidés durant el dia els seus fills, marxava a no sé on amb els seus fills i la persona que els hi cuidava, i ella escrivia de forma intensa durant el dia, i algú estava, doncs, tenint cura dels seus fills, però potser escrivia una novel·la gairebé en un estiu només, i de forma intensa 10-11 hores al dia, perquè li costava també trobar la cambra pròpia, no?, que deia Virginia Woolf, i per tant a casa es concentrava molt, i hi ha l'anècdota d'aquest lladre, però normalment no es podia concentrar prou i el feia els esquemes, i les novel·les les havia d'acabar amb aquesta mena de filigrana que havia de fer vital per poder escriure.
1: La política tampoc es pot deslligar de la vida i obra de Montserrat Roig.
2: Ella amb 22 anys s'afilia al PSUC. És una afiliació molt intermitent. Entra, surt. De fet, el 1977 sí que es presenta de número 10 a les llistes pel Congrés de Diputats, però després en torna a sortir. Què passava? Ella es queixava també del masclisme que hi havia en alguns militants d'esquerres. I aleshores aquest anar i venir del PSUC en gran part també era per això, perquè no s'acabava de sentir còmoda, no? Ella deia una frase que em sembla molt interessant, que deia: les dones anàvem a primera fila de les manifestacions, no? Ens pagaven, anàvem a comissaria, ens la jugàvem exactament igual que els homes, però després només servien per portar-los al cafè i passar a màquina els seus meravellosos escrits. Però per ella va dir aquella gran frase també, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. També va dir: la cultura és política i la política és cultura. És a dir, ella va trobar, és a dir, no va militar després d'una forma directa, no?, com quan estava militant al PSUC, però ella va trobar en la literatura i en el periodisme una forma de militància, evidentment. Si no, no diria, no?, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, i ella creia en

0: el valor emancipador de la cultura, i deia, diu, l'escriptura l'entenia com un acte de resistència. Per tant, va militar d'una altra forma, no?, en la literatura i en el periodisme.
1: L'agulla daurada, l'òpera quotidiana, el cant de la joventut o un pensament de sal, un pessic de pebre, llibre pòstum, aquest, on es recullen els seus articles escrits entre el setembre de 1990 i el novembre de 1991.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
8: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
9: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
3: Ferro que té és que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em diu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em viu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan corrent i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
2: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el Gremi de la Ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
4: i després
3: va aparèixer el projecte. No, això ha ajudat molt.
5: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear, l'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el calatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners, pues això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que, o sigui, s'ha fet quasi sense voler. El pal a quedar i quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato, i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
2: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
3: Fer una cooperativa i ser que és el ser els tres, a mi em dona molta confiança. I motivació, també, de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dic, vinga, així sí que ho veig clar i fem alguna cosa gros, el més gros que vulguis.
5: O que si t'encalles, no? A vegades que
3: correcte,
5: estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
3: Hi ha dos ulls més, més dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho això.
2: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sorts i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
5: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear contingut per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I, clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un
3: puta. El soroll el fem nosaltres.
5: Correcte. I, clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot de la forja.
2: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Jou recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
5: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i el podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent
3: estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa, saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, el pal, què faràs aquest fin? Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps, ja, vull dir, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
2: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
4: Ja és ficar el ferro calent per canviar la forma.
3: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
4: Es fa foc, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
2: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que ara que s'apropa Sant Jordi estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
3: I ara estem pues, ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, pues, la plastem i traurem aquestes fulles. I tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després de la radial acabes de tornejar-la.
2: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
6: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas aviam si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell i anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta...
3: Sí,
6: però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
2: És important mantenir el coneixement acumulat, de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
3: Sí, comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots, i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat, i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer una cosa més.
6: Com que no surt de la primera...
3: Correcte.
6: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
2: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
3: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. Jo he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
6: Aquesta és la part política. Que no...
3: Sí.
6: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
3: I...
6: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
3: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada alguna cosa. Bueno, com...
6: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
2: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la Forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
3: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. Que és el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. Nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una eina...
6: Una rèplica d'aquesta eina.
3: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
6: canal.
3: És el primer... La canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família, també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap, o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot. I clar, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Pues com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Saps? Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
2: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Unir-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Ràdio Sant Cugat.

0: guaita que tenim, obrint la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural.
1: Hola.
0: Amb Sergi Corral.
2: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
1: Hola.
3: Mira, el Guaita ens submergirem. Diversos episodis que anem per sobre,
2: anem per sobre la terra.
3: Avui ens submergirem, anirem al mar i necessitarem l'equip complet. No ens val amb les ulleres, tubo, peus d'ànec, no.
2: Avui necessitem vestit de submarinista.
3: Necessitem bombones. Necessitem bombones, equip de submarinisme complet, perquè baixarem per sota dels 30 metres de fondària.
2: Uf, ens n'anem molt al fons del mar, eh?
3: Ja comença a ser una...